Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: acabar quan surt el sol. Seguim amb la
1: Ràdio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: valor.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Nos ha deixat Amor Napaki Jadó Pons. Nos va deixar ahir dia 10 d'agost a l'edat de 71 anys. Descansi en pau. Els seus fills n'Àlex i na Miriam. Els seus pares en Rosendo Campau Descansi i na Laieta. Filla política, na Mia. Tota la família i amics us participen i us demanen la tingueu present en el record. La vela o velatori tindrà lloc avui, dia 11, en el territori municipal de Mor, de les 11:30 a la 1. T'estimam molt i estem molt orgullosos de tu. Mor, 11 d'agost del 2026. També no s'ha deixat... Nos ha deixat la senyora Anna Gallofre de la Puente. L'Institut Menorquí d'Estudis expressa el seu condol per la mort de qui va ser membre d'aquesta entitat, escrita a la secció de Ciències Socials d'aquest Institut Menorquí d'Estudis, i el fa arribar el seu sentiment a la seva família. Mor, 11 d'agost del 2026. Descansi en pau, Napaki Jadó Pons, de Mor, i la senyora Anna Gallofre de la Puente. Que la seva família pugui pregar molt d'anys per el seu descans etern i la seva memòria.

El panel, el mundo en un vistazo. Fiestas de San Lorenzo. La vaca volvió a perfumar ayer la plaza de San Lorenzo en Huesca, con el primer baile de los danzantes de Huesca, interpretando diferentes piezas con las espadas o los palos viejos, junto a la banda de música de la ciudad. Es una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas patronales. Acabem amb el repàs de sortejos. Cupon de la 11 d'ahir, dilluns 10 d'agost del 2026, amb els nombres 04 4000 4489, número de sèrie 004, es reintegro a 0 i es 9. Bonoloto d'ahir, nombre 5, 11, 20, 26, 46, 49, complementarios 44, reintegro a 6. Sortida de la primitiva d'ahir, 12, nombres 12, 17, 23, 34, 40, 46, complementarios 29, reintegro a 8. I la combinació és Joker, 504, 359, 3. Eurodreams, de dia 7 d'agost del 2026, amb el nombre 26, 29, 35, 38, 47, números estrelles 1 i es 2. Combinació del millón, FD, combinació FD, B, 345, 77. I acabem amb els darrers sorteig d'ahir, d'Eurodreams, amb els nombres 7, 9, 10, 26, 33, 40, número sueño, sun. Pues moltes felicitats, sigo coca acertante d'aquests sortejos, i posant punt i final en el repàs del diari Menorca. Molt de vostès ja l'han llegit, de bon matí, acompanyat per un bon cafè, i altres pues, encara no ho han fet. Nosaltres ho hem fet un poc ràpid, com és habitual. Escoltem en Tomeu Penya, cantautor mallorquí, amb aquesta habanera.

Bueno, i ara fem un canvi de música, deixant de banda en Tomó Penya. D'aquesta manera anàvem amb un grup folclòric, anàvem amb el grup folclòric Aires de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, amb aquest fandango de dalt.

que era a Reus de Sant Joan, i m'ho anàvem amb la Joana Pons i aquesta feina que no es va presentar fa uns anys, el 2022, la Joana Pons, les seves guitarres i un recull de ranxeres. M'ho anàvem a sentir algunes d'aquestes ranxeres, que en total n'hi ha replegades 17 en aquesta feina. M'ho anàvem amb el tema Paloma Negra, amb en Tomàs Méndez Sousa i na Joana Pons.

I molt bones tardes i molt bon capvespre, estimats oients. Bueno, antes de la una hem fet un peron per separar el repàs del diari i aquestes músiques que han sentit. Ho hem fet en substitució de la nostra companyera Nanini Torres, que aquest mes d'agost fa vacacions merescudes. I bueno, i quan són la una i mitja, quasi, falten uns minuts, ja donant per començat aquest programa que torna a la parrilla setmanal de programació de Ràdio Es Castell. És el programa Nuestras Bandas. És el programa que presenta, coordina, servidor de vostès i presenta Santi Seguí, Santiago Seguí Torres, servidor de vostès. És el programa de la música de banda a Ràdio Es Castell. És el programa que promociona la gran labor que fan les escoles de música, conservatoris, ateneus musicals, estudiants de solfeig i la bona feina que fan les bandes de música de Silla de Menorca i de resto de les Illes Balears. És el programa que des d'aquí ens convidem cada setmana que ens acompanyin a fer un viatge per la nostra geografia espanyola i conèixer de prop les bandes de música, agrupacions musicals i orquestes de tota Espanya. Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara amb aquest programa i molt bon profit si estan dinant o ja ho han fet. Estem ja dins la setmana, avui dimarts, dia 11 d'agost del 2026, dimarts, avui dia de Santa Clara d'Assís. Felicitem a totes les clares que fan festa. Ahir dilluns, dia 10, va ser Sant Llorenç. Darrer dia de festes en el poble de Llumassana, Sant Esterme de Mons, les festes de Sant Gaietà, i ja entrant dins la setmana de les festes de Sant Llorenç de l'O, que serà aquest pròxim cap de setmana. També dissabte és festiu, és la solemne festa de la Assumpció de Maria, la Mare de Déu d'agost. Així pues, començam el programa enviant una forta salutació a tothom que ens està escoltant i dir-los que dins el programa d'avui tindrem dues connexions telefòniques en dues entrevistes que tindran que veure amb festes dels nostres pobles. Estiguin atents. I sense més preàmbuls, donant per començat el programa d'avui de Nuestras Bandas. Benvinguts, ben arribats. Avui el nostre programa està enfocat, ja que estem en el mes d'agost, pues, a les festes patronals, festes populars que se celebren des del mes de juny fins al mes de setembre a Menorca. Les festes de Menorca, les festes patronals de Menorca. I avui pues, sentirem músiques que faran referència a les festes, però també a les balls populars, que formaven part com a acte important de les festes de poble. Balls populars durant les festes patronals i populars d'estiu. Recordarem els balls de les festes, balls amb bandes de música, balls amb orquestres i grups musicals. Si pues, m'anem a començar aquest programa d'avui dedicat a la música de les festes i els balls populars de les festes, de les nostres festes.

Bueno, pues anem a començar per el començament. Esbai, a Menorca. Sobre aquest tema d'esbais populars, pues, ja han dedicat diversos programes, perquè bueno, han recordat el cicle de balls que se feia en la temporada d'hivern, aquests cicles de balls que començaven en l'hivern, especialment quan arribaven les festes de Nadal, Cap d'Any, després també darrers dies de Carnaval, per Sant Antoni també. Aquests balls que duraven fins al dimecres, darrer dimarts, antes dels dimecres de cendra. També van xerrar dels balls que es feien a la pagesia, en els jocs, a les cases particulars, sobretot el darrer dimarts. I durant l'hivern, quan hi havia festes familiars, com les porquejades. Eren balls, però no amb orquestes, eren balls en guitarres, en guitarrons, però eren balls. Avui ho enfocam de cara a l'estiu, perquè sabem que una vegada havia passat la Quaresma, havia passat Setmana Santa, ja dins els temps de Pasqua tornava tota la normalitat, ja enfilaven primavera, estiu, arribada de l'estiu, temporada de balls populars i sobretot dins el marc de les festes patronals o festes populars d'estiu. Concretament, segons una antiga tradició, sabem que dia 13 de juny era la festa i és la festa de Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni dels Forasters. Antigament, sabem que el 13 de juny, en la festa de Sant Antoni de Pàdua, era quan començava la temporada de ballades d'estiu en els jocs. Quan se convocava un ball, es col·locava una bandera dalt la taulada del joc on se tenia que fer el ball, i així la gent quedava avisada. Això sí, eren balls de fandango, balls populars.

sigui que s'avís de quan se convocava un ball o una casa particular o un joc, era s'ha de penjar o col·locar damunt sa taulada de joc on se faria es ball una bandera. I així es quedaven avisats es veïnat i sa gent que passava per allà. Ara jo sa l'idea, avís de ball.

Si fuetjam antics programes de ses festes de Menorca, d'alguns pobles, veurem que es ball està present, com és el cas de ses festes de Sant Martí des Mercadal. On se comenta que antigament es feia un ball públic, conegut com el ball dels caixers, que servien per arreplegar doblers per els gastos de sa festa. Aquest ball era conegut com el ball encantat. Balls on hi faltaven ses jotes i els fandangos. Balls que es feien a mig de sa plaça, com diu el seu nom, balls encantats. Bailes encantados. A mig de sa plaça, a mig d'un cicle de bancs o cadires on s'asseien els joves i on hi havia una sèrie de festers o focs que il·luminaven sa plaça. D'aquí que es deia es ball encès.

I com he dit, fuetjant antics programes de festes, com és escàs d'aquest programa molt antic que apareix editat en el Bien Público, en aquest diari, l'any 1904, que fa referència a les festes de Sant Martí i des Mercadal, podem llegir un fragment on està anunciat un ball.

Sobre les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, d'en Sebastià Roger Barber i d'Antoni Serra Trullol, també a la pàgina 35 podem trobar la següent ressenya. Vaig encantat o vaig de caixers. Era una altra font de replegar doblers per a recursos. Desgastos de les festes eren esbai encantat, conegut des de principis del segle com esbai dels caixers. La primera notícia que tenim escrita sobre aquest ball a Ferreries data del 21 d'agost de l'any 1842. En aquesta ocasió, el caixer encarregat d'organitzar ho demanà a l'Ajuntament. Si tenía inconveniente en que se hiciese baile el día del patrón, y se acordó manifestarle que se arreglase a la costumbre inmemorial de lo que se había en dicha, lo que se hacía en dicha fiesta. Tradicionalmente, es feia el 15 d'agost, festa de la Mareu d'agost, segons les anotacions enregistrades en els llibres d'actes de l'Ajuntament de Ferreries. L'acord del dia 13 d'agost de l'any 1849 diu així. Sobre el baile del día de la fiesta del patrón San Bartolomé, se ha acordado, se subaste este y se diga y se rematara a favor del mayor postor. Se acomoda la postura el dia de Nuestra Señora, el 15 del corriente. Del seu origen, es ball que se celebrà durant la balada del dissabte i del dia del patró. La documentació oficial no especifica l'espai urbà on se feia, encara que, segons una tradició oral, se situava a la plaça de la Pescateria, avui carrer d'en Jaume II. Era un joc emmarcat amb prou capacitat per acollir una bona concentració de persones. A finals del segle passat, l'apertura del carrer Nou enllaçà el casc urbà a la carretera des Migjorn, que va consolidar aquesta ubicació i que es troba documentada a la crònica del diari El Bien Público, publicada el 26 d'agost del 1882. I encara més testimonis que avalen aquesta situació. El 23 d'agost del 1898, el delegat d'Obres Públiques de Menorca contesta a la petició del balde de l'època, en Joan Serra, cursada el 19 del mes, diguent-lo següent. Si, siguiendo la costumbre de años anteriores, no hay inconveniente en que se verifique el baile público del día de mañana, día 24 de agosto, en la calle Nueva, o sea, en la extremidad de la carretera de San Cristóbal, que esta població conduce. Es ball encantat devia resultar econòmicament rendible, o sea, era un ball que servia per repagar doblers pels gastos de les festes. En aquest cas, ball encantat de les festes de Sant Bartomeu de l'any 1907, en aquesta crònica. On hi va haver un petit incident entre l'Ajuntament i es qui va adjudicar la subhasta, que volia canviar l'ubicació i celebrar el ball davant del casino del carrer Nou, on tenia la sede el Partit Conservador. La rivalitat entre els conservadors i els republicans, que tenien el seu millor local a la mateixa plaça, va reviure la polèmica. El ball dels caixers es va suspendre per manca d'acord entre les dues parts, segons la crònica publicada el mes d'agost del 1907, segons El Bien Público. El ball de caixers era subestat a particulars que s'encarregaven de la seva organització, però complint unes normes que exigia l'Ajuntament. Bueno, i això és aquesta petita crònica que he volgut comentar amb vostès, que fa referència pues, en aquests balls. Balls, en aquest cas, eren els balls encantats que servien per replegar doblers per als gastos de les festes. I això corria a cap dels caixers o cavallers de la cuca. O d'aquesta obreria, antiga obreria dedicada a Natsan del poble.
Bueno, i nosaltres continuem pues, amb aquest programa d'avui. A les dues farem un peron perquè tindrem la primera connexió telefònica, una entrevista

telèfono, conversació telefònica, que ens durà a les pròximes festes de Sant Llorenç de l'Alió, que són aquest cap de setmana pròxim. Anem a continuar amb el programa. Avui, des del programa Nostres Bandes, músiques, balls populars, de les nostres festes populars i patronals d'estiu a Menorca, amb bandes de música, orquestres i grups musicals.

La festa recreativa. La música. La música es torna popular durant les festes i dins la bulla de la mateixa existeix un element important de primer ordre i en ocasions serà el principal, que acompanya a diferents actes de la festa. Sempre és la música i la festa, que van unides com a complement. S'imaginen aquell esbalot que fa la generació que està a la plaça a mig del jaleo, botant el cavall sense que sa banda sonés el postillón de la Rioja, sa jota del jaleo? O no s'aixecarien del llit sense sa música dels tambons i ses trompetes i cornetes de sa diana o de sa banda? Ballarien els nostres gegants de Menorca sense sa música de sa banda? Què farien els nostres fabiolers damunt sa somereta sense es tambor i es fabiol? Què seria ses nostres festes sense sa música? Sí, sa música és importantíssima en aquesta festa, a ses festes d'estiu, però també a totes ses festes del nostre calendari. En aquests moments, xerrant de ses festes patronals d'estiu. Música que acompanya sa festa dels cavalls amb es jaleo i sa colcada. Música que acompanya els passacarrers dels gegants i ses dianes. Música que acompanya els concerts. Orquestres que animen ses rebel·les soberbenes i els balls populars. Sa música i ses nostres festes.

0: bueno, i amb aquesta música tan coneguda d'aquest pas doble, Paquito el Chocolatero, pues, com havia comentat, a les dues tenim aquesta primera connexió telefònica que la tenim relacionada amb les pròximes festes, les pròximes festes de Sant Llorenç de l'O, que són aquest cap de setmana ja es parla de l'O, agafa relevo a les festes de Sant Gaietà de Llumassana, Sant Esterme de Mó. I ja tenim a l'altra banda del telèfon en el nostre convidat de Lutze, que és mossèn Jaume Danclà Quevedo. Ell és el caixer capellà, o conegut com sa capellana, membre de sa junta de caixers de les festes de Sant Llorenç de l'O. Molt bon capvespre, Jaume.
1: Bona tarda, Santi. Encara que jo encara no he dinat, eh?
0: Bé, jo he fet un resupó, eh? Com diuen per l'O. Què diuen, Jaume?
1: Què diuen? Ui, tantes coses diuen. Diuen moltes coses, però bueno, que Sant Llorenç és aquest cap de setmana, són el principal.
0: Eh que sí? Jo, Jaume, jo no sé si tu t'ha passat d'haver assistiu, perquè, bueno, entre la calor que està fent, però em sembla que era l'altre dia que xanaven de Sant Jaume, de Sant Joan, ja passant Sant Gaietà, ja tenim Sant Llorenç, que...
1: Ai, és un buf, és un buf.
0: Eh que sí?
1: No, prepares, prepares, prepares. Bueno, la festa també se viu intensament.
0: Beníssim, beníssim. Pues, Jaume, si t'assembla bé, pues, ja que estem a molt pocs dies perquè comencin les festes de Sant Llorenç de l'O, ahir va ser Sant Llorenç, segons el calendari, dia 10 d'agost, però bueno, tothom sap que a vegades les festes de l'O solen coincidir després de la seva festa. Enguany coincidirà amb la festa de l'Assumpció, eh? Que és dissabte, dia 15, que no és la primera vegada que passa, que les festes de Sant Llorenç coincideixen amb aquesta festa solemne. I, Jaume, t'anava a demanar, bé, te'n recordes la primera vegada que vas pujar un cavall i, si no m'equivoco, era per preparar les festes de Sant Jaume, no? Si no m'equivoco, no?
1: Sí, era per preparar Sant Jaume, el 23, finals de l'any 23, farà 3 anys, sí, sí.
0: I, bueno, quan se te demana per participar, com fan els teus companys, sa colcada, representant sa parròquia, sa iglesia del poble, representant sa iglesia, no hem d'oblidar que ses festes patronals són festes religioses, perquè són dedicades en el patró del poble, quan se te convida per participar a sa junta, Jaume, te'n recordes la primera vegada que t'ho van demanar?
1: Bé, al final era una cosa que ja venia un poquet... ja no t'ho demanen ni te sorprèn, no? Així com a vegades en es balles, en es queixer balles els hi demanen, no? I els hi sorprèn, bueno, doncs nosaltres un poc ja ve, ja t'ho penses i ja t'ho esperes, no? Així que la proposta va ser el castell, perquè sóc natural d'aquí.
0: Del castell.
1: Mm. I, clar, i era, pues, com que el rector no col·locava, que en guany sí que ho col·locat, mm-hmm. Van dir, pues mira, canvi de bieni, canvi de capellana i enguany que se'ls feien Jaume. I un poquet era això. I clar, que després va coincidir l'any 2025 que vaig estar de vicari a l'O i van anar amb bieni i jo també capellana a l'O i res. I enguany que vam amb bieni.
0: Això mateix. Jaume, bueno, supos que feguint honor en el teu sant i sant patró del castell Sant Jaume, te va fer molta il·lusió participar en el teu poble en les festes patronals, però quina diferència hi ha, i que no se m'afadi la gent de l'O, quina diferència hi ha en la manera de participar en les festes de Sant Jaume Castell i les festes de Sant Llorenç de l'O? Perquè suposo que, bueno, sabem que el que és l'escenari és diferent, perquè l'O és diferent del castell, no? El castell és un antic poble de pescadors, l'O, bueno, els carrers són més estretets, hi ha costes, però a part de tot això, hi ha qualque diferència des castell i el l'O i ses festes?
1: A vegades causen pensar que totes ses festes són ben iguals, no? Perquè totes ses festes tenen cavall, totes ses festes tenen caixet, totes ses festes tenen un sant, mm-hmm. Però cada poble, cada gent, no? Barata, i fa que sa festa barati també, no? Sa manera de viure sa festa. També, sobretot, que el castell és una festa que sol caure en la setmana, mm-hmm. Guany divendres i dissabte, però bueno, com que vam des dia de Sant Jaume sol caure entre setmana, mm. I que barata molt una festa que cau en dissabte i diumenge. Barata molt, no? També temes de feina i temes laborals i tot això. Però sí que notes diferències, la manera de participar, sobretot. La manera de participar i les places. Vull dir, això és... No, ningú s'enfadarà, crec, perquè al final hi ha més gent de la plaça de l'O que la plaça del Castell. Vull dir, la plaça és més plena a l'O, un treball tot sol també, no hi ha tant de... I es nota també quan hi ha més gent. Però bueno, això també passa a moltes places, que es jaleo cauen dissabte vespre, lògic, que la plaça estigui més plena. I això te fa abertar la festa.
0: Efectivament. Jaume, sé que hi ha diversos pobles de Menorca que celebren les festes. Quan coincideix la festa del seu patró, com és Ferreries, com és el Castell, com és Mó, com és Sant Joan a Ciutadella, entre altres. Però em sembla que s'està xerrant, o he sentit Radio Calle, de gent que demana a veure si qualque any se podia recuperar i ficar les festes de Sant Llorenç amb coincidint amb el Sant. Què trobes d'aquesta opinió?
1: Ahir també ho vaig veure. L'argument que donaven, no és el meu, és el que vaig sentir, no? Deia, bueno, mira, com ho és una ciutat, al final... se pot celebrar el dia del Sant i això també pues, deia, n'afavoriria que hi hagi pues, menys aglomeració de gent, menys estrès perquè bé, tot això, no? Que un poquet van començar a dir. Celebrar... L'any passat va coincidir que Sant Llorenç era diumenge i celebrar el Sant el dia que toca sempre té aquell plus, no? Té allò que no... Ah, per exemple, dissabte celebrar jo el matí, no? Que té misses a Sant Lluís i celebrar l'Assumpta, la Mare Déu d'Agost, però és que et ves per Sant Llorenç i és un... No sé si m'explico, no?
0: Sí, tindràs que canviar de xip, és que ves, però no?
1: Sí, no, completament. No sé, té aquella cosa, té aquell plus. Jo també perquè m'he criat a un poble on les festes te celebren el dia de Sant.
0: Efectivament.
1: I jo m'estim més així.
0: Efectivament. Jaume, no té res que veure el que estem xerrant ara, però jo sé que va passar un cas a la iglesia de Sant Josep de Mont, a Cos de Gràcia, que un any van tenir que adelantar la festa de Sant Josep perquè coincidia amb el diumenge de Rams. I clar, una cosa era la missa del patriarca Sant Josep i l'altra la missa del diumenge de Rams, que comença la Setmana Santa. I clar, han de canviar les coses, no? Un poquet, quan cau així, quan cau el calendari...
1: Quan se solapen les solemnitats, per exemple aquesta, una solemnitat que és movible, el Corpus, les solemnitats que van en la lluna, no?
0: Claro.
1: Van en la Pasqua, sempre es mouen, pues, sobretot l'Anunciació, que és dia 25 de març, sol moure, i en el següent dia lliure que diguéssim, no? I sol ser els dilluns després del diumenge de l'Àngel.
0: Efectivament.
1: O, però antes, com per exemple Sant Josep a vegades s'ha hagut de fer antes o...
0: Sí, perquè a vegades ha coincidit dins els temps de Curema, no? Temps de Curema o per Setmana Santa, no? Sant Josep ha caigut a vegades quasi sempre per la Curema. Temps de Curema. Molt bé, Jaume. Jaume, bueno, aquests dies, segons se van atracant les festes de Sant Llorenç, supos que medis de comunicació, programes especials, entrevistes, reunions i més el que tens que fer com a rector, com ho dus?
1: Bueno, ho compaginant, la veritat, no? Perquè, clar, se solapa amb moltes coses, però, bueno, també són... Forma part dels preparatius dels darrers dies. El que tens preparat en més temps pot ja estar aclarit i el que has de fer així darrera hora, perquè si no series tantís, pot ser fa darrera hora i ja està, no hi ha cap problema. Vull dir, si ho salvan sempre, enguany també.
0: Beníssim. Jaume, bueno, sabem que surts com a caixer capellà, la capellana de les festes Sant Llorenç de l'O, també sortiràs a les festes de Sant Lluís, el rei de França, Sant Lluís, on té rector de la parròquia, i se preguntés, entre la teva bona feina que fas pastoral i tot això, com ho fas per entrenar? Perquè bueno, ja tens pràctica de lo que han comentat de les teves sortides i el teu estreno que vas fer en el teu poble, però com ho tens? Vull dir, perquè entre cerimònies, oficis...
1: Es fosquet. Aprofita, es fosquet. Sí, després de missa, jo tens la missa pres, l'hem deixat en l'horari d'hivern, que és a les 6 i mitja, a les 7 he acabat,
0: vale.
1: I a les 8, 8 i quart, potser a Ciutadella, colcar hora, hora i pico, i tornar a Sant Lluís. És un esforç, perquè al final arriba tard i vas cansat de tot el dia, però bueno, també certa manera ho necessites i a la vegada també ho disfrutes, eh? Jo disfruto.
0: Tu disfrutes, beníssim.
1: Ara que surti com surti, però jo disfruto.
0: Bueno, supos que estàs encantat de que els teus dos companys d'equip pastoral, mossèn Llorenç Sales i també en Miguel Ángel, que van sortir també ja al Castell Sant Jaume, va sortir Miguel Ángel com a rector, el seu estreno, amb els qui estem molt nerviós. Jo va ser una sorpresa quan vaig veure la junta de caixets a les fotos del programa de festes.
1: I se pensa...
0: És un artista, eh?
1: Clar,
0: és un crac. Jo ell està molt nerviós, com ho va comentar, però bueno, mira, al final, amb l'ajuda del senyor i de tots, ho van salvar, eh que sí?
1: Era bo haver vist que ho salvaria, no hi havia cap por.
0: Sí, molt bon pitxot. I després també en Llorenç, que va sortir en el seu poble, el mitjor gran Sant Cristòfol, i també a Mercadal. Bueno, també un altre crac, o no?
1: Sí, no, i al final és allò, que veu gent que disfruta i també, gràcies a Déu, ens donen cavalls que són per disfrutar, per no passar massa pena, perquè si no, nosaltres no... Som quasi... Per obligació no ho diré, però sí que mos hi veiem un poc obligats, però realment obligats, eh?
0: Claro.
1: És una obligació que fas amb... Sardà con gusto no pica.
0: Però Jaume, o sigui, quan tots xeran de sa colcada, xeran de sa junta de caixers, on estan reflejats els estaments, no? En el cas de Ciutat hi ha sa noblesa, en els altres pobles tenim l'ajuntament, no? Que és el caixer Balda, l'església és el caixer Capellà, i després tenim sa pagesia i tot això, no? Però vull dir, en el cas vostre, això que deies del teu cavall, del cavall que traeu, sempre ha estat un cavall segur, o a vegades saps si Google que pugui de cavalls que no són el que sembren. Per una capellana me refereix, eh? Perquè tothom diu, bueno, clar, el capellà surt amb un cavall segur perquè té la seva feina i tot això, però vull dir, a vegades pot haver cas que no siguin tan segurs, en el sentit de que sí, els cavalls són...
1: Hi ha hagut capellans que han col·locat molt i que han col·locat bé i que han tret cavalls en nervi i en sang, i això després depèn també de qui colca, no? També no pots donar qualsevol cavall, però sí que hi ha hagut capellans que han tret cavalls que... Sí, que han fet bona festa.
0: Clar que sí, clar que sí. Bueno, Jaume, les festes de Sant Llorenç de l'O, no s'han entrenat que surts amb en Chiquilín, que té 18 anys. Es ve o no es ve?
1: Es ve, bueno, si no hi ha res, serà així.
0: I què me pots dir del teu company? Què me pots dir del teu company?
1: Un veterano. Se les sap totes. Això és el problema. És un puta. Però bueno, mira.
0: Però hi ha bon rotllo, ja. No? Entre capellana sí. I cavall.
1: I fas hores i també... Bueno, les festes de l'any passat, les tres festes de l'any passat van ser amb ell. I vulguis o no, m'ho arribem a conèixer. Tant ell i jo com jo ell. Cada té les seves manies, però...
0: I quan te'n deu veure, deu venir. Ara vinc, Jaume, d'en fora.
1: No sé què deu pensar, perquè no poden ratllar.
0: Beníssim. Jaume, sabem que és cosa del destí, el que va passar a Fornells per Sant Antoni, sabem que és mitjor, va haver un canvi d'horari amb el jaleo del diumenge, sabem que Sant Galleta i Humassanes se va llevar una volta. Què me pots dir de tot aquest tema que s'està generant com a membre de la junta? Supos que sempre respectant en el cavall, però què me pots dir? Trobes que se li dona massa bombo en aquesta cosa?
1: Hi ha un pot de tot, no? Al final vivim en una societat que tothom pot opinar i és la societat de la indignació, no? Tothom se pot indignar i, bueno, és un... Tot creix molt ràpid i s'escampa molt ràpid, no? Al final, el bo que tenim, i és el que van ratllar la setmana passada a l'assemblea de caixers, de la batlesa, la caixera batlesa, que ja fa anys que s'aprenen mesures perquè, a poc a poc, si són ombres, si és aigua, si és tal, si és no sé qual, perquè el cavall també no repi, i els cavallers també, no? El sol i les inclemències un poquet aquestes, perquè Sant Llorenç sol ser calent cada any.
0: Sí.
1: Però sí que crec que enguany, pues, se va fer... se podria fer, que tal, els cavallers van ratllar, es van escoltar, tal, i esperant, vam quin temps farà aquest cap de setmana, les previsions dels temps, però ara sí s'ha de fer res. Oh, no, el bo és això, que ja s'han fet moltes coses antes a Sant Llorenç, eh? No... que si posar toldos, que si... Doncs això, també tot suma i tot ajuda, saps?
0: Claro. És que, Jaume, jo respet, com a... O sigui, estiguent un medi de comunicació, jo respet l'opinió de tothom, però me sembla que, bueno, hi ha coses que penses, no se pot fer, no se pot comparar les festes de Menorca, Pepra, en Sant Fermín amb els toros, vull dir, no és el mateix, vull dir, no és el mateix un encierro que un jaleo, no? Hi ha gent que diu que sí, hi ha maltrato, i tu penses, sí, ja, però, bueno, si fem una comparació, les antigues festes de quantes cavalls eren de feina, ara és un abisme, no, Jaume? Pel que has pogut veure, sí, tu de molt petit, que... o la teva família, que a mi te venien el cavall del carro dels difunts, el carro del carreter, eren cavalls de feina, no? I ara són cavalls que, bueno, són senyors, no?
1: Sí, i sobretot el que veus és que realment els propietaris de cavalls i els que surten a les festes, que aixés i cavallers, s'estimen el cavall. I se l'estimen de bebè, i això ho veus, no?
0: Claro.
1: Sempre entenguent que és un animal, i però l'estimació que els hi tenen és admirable, eh? La dedicació i el cuidado
0: de tot...
1: te fa dubtar poc de que no.
0: De tota manera, Jaume...
1: Sempre hi haurà casos, abans, no?
0: Sí.
1: Però,
0: bueno. De tota manera, Jaume, te puc dir que tot el qui sortiu a la colcada, no només dins la junta, sinó el resto de la colcada, us estimeu el cavall, perquè, bueno, vull dir, i menys que el cavall, a vegades no es donen, els animals donen lliçons en els humans, no?
1: No, és veritat, és que hi és un animal molt noble. Ja que direu, és un animal molt noble.
0: Això mateix. Bueno, Jaume, sí, després si deixam enrere aquella època que per part del públic no hi havia respecte pels cavalls, perquè suposo que devia ser per ignorància de gent que venia de fora poble o venia fora de Menorca i no sabia de què anaves a festa, que hi havia coca animalada, però bueno, quasi sí. Sempre jo veig que s'està respectant els cavalls, se respecta el jaleo i tot això, i si una persona no està en condicions, pues que no hi entri, no en el jaleo.
1: Sí, però bueno, sempre hi ha trastades, eh? Perquè ara s'ha posat de moda, per exemple, arrabassar flocs d'adornos dels cavalls, o arrabassar picarols, o rompre levites i rompre boldrafes.
0: Sí.
1: Això sempre, pues, sempre mos hi falta un bon tros, no? Per,
0: claro que sí.
1: Per poder arribar a unes festes que també lleves amb seguretat moltes vegades, si t'agafen les riendes o si t'agafen un peu. O...
0: Sí.
1: Jo l'any passat vaig acabar amb un peu damunt de la grupa dels cavalls.
0: Compte tu. Compte tu. I Jaume, te faré una pregunta que és un poc difícil per tema perquè no sé com demanar tela, però bueno, t'ho diré. Quan un cavaller veu que no hi ha solució per part del públic, té que treure una eina que és el fuet. La pregunta és, una capellana, que sé que és una persona que defensa la pau, pot veure't ser obligat a emprar fuet?
1: Tu pensa que el capellà té la mateixa obligació que qualsevol batiat. En la defensa de la pau i en qualsevol cosa. Així que si un altre pot treure el fuet, jo també.
0: En que sigui, representant de l'Església, no hi ha cap poema, no?
1: La mateixa responsabilitat que tu, que estàs batiat.
0: Som
1: jo
0: mateix.
1: No entenc ni més ni menys.
0: Clar, que jo t'ho deia, perquè, bueno, per desgràcia, a vegades hi ha gent que fa síndio i tens que mostrar el fuet i allò que li fots un toc sense voler, però, bueno, té que fer seny, no? Hi ha que fer seny.
1: De normal... Mira, jo l'únic toc que he fotut i va ser en seguindola. Algun que m'ha agafat les riendes i en seguindola, que en aquell moment no la dua, i li vaig tirar així en sa mala.
0: Claro.
1: Les festes no hi ha hagut a tot, no? Hi ha gent que sí que té més anècdotes.
0: Però sí que, sí que la pot emprar, no? Vull dir, un capellà pot emprar el fuet.
1: Sí.
0: Bé, Jesucrist també el va emprar en el fuet, eh?
1: També.
0: Quan va treure els mercaders del temple.
1: No és el teu. I el fuet, nosaltres més duim un fuet de més de decoració que d'una altra cosa.
0: Sí. Però bueno, t'ha fet la broma, perquè jo no ho he vist mai. Que jo sàpiga capellanes repartiguent, no n'he vist mai. No. T'ha fet la broma, a veure si te'n vas en com que compromís.
1: I que veies tampoc, vull dir, ha de ser un cas molt excepcional i que a vegades, bueno, dir també que per els protocols està prohibit.
0: Claro. Claro, home, repartir per repartir, no, i tant.
1: Això és.
0: I tant. És. Beníssim. Jaume, per tu quin és el moment més especial de les festes de Sant Llorenç, per exemple, des dissabte de les festes i el dia i diumenge de festes? Quins són per tu els moments més especials com a caixer capellà i capellana?
1: Mira, per jo dissabte de festes m'agrada molt tant la pujada, però sobretot la davallada de Sant Pere Nou, de... anar cap a la plaça d'Escaleo aquell trot, la gent i tot això, vaig disfrutar molt, molt, molt, molt, molt. I el dia sobretot es replec del matí, bueno, jo me replec en el final, no? Però a cercar la bellesa, els passacarrers d'aquell antes de missa, també el vaig disfrutar molt, per tant, és que sí.
0: També hi ha un moment molt guapo, que és el traslladu de la imatge del patró a la iglesia, no? Que deu ser molt xulo també, no? Portada pels cavallers.
1: Sí, és calero que se fa allà, però sobretot quan arriben a poble, que la gent també ho espera, i és guapo.
0: També és guapo, sí. Clar que sí, clar que sí. I supos que de moment a motius també ses completes, amb el repart de Saigú Ros, oi, Saigú de Roses i la missa de Caixers, no?
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Claro que sí, molt bé. Una altra coseta que te volia demanar, Jaume, a tu de on te ve sa vocació per sortir a cavall? Vull dir, tu de petit ja t'agradava el tema de sa colcada, a diferència d'altres fiets que potser de petits van darrere els gegants i els cagrossos i això, o sa fèria, tu ja t'agradava el tema dels cavalls o no?
1: Mai m'havia plantejat pujar d'alt un cavall, ni en broma.
0: No? I quan eres petit, que anaves a la fira amb els teus papàs, o anaves als gegants? O...
1: M'he fet de tot. Poc un tòtum. Però s'ha de pujar dalt un cavall i no.
0: No ho eres.
1: De baix i ja està prou bé.
0: Ah, vale. I va ser així quan t'ho van demanar i te vas apuntar, no?
1: Sí, no, he hagut de fer. No hi ha... No hi ha cap problema.
0: Beníssim. S'edat té que veure alguna cosa, no?
1: Hombre, sempre estàs un poc més, no sé si en forma o més dispost, o manco més energia, no?
0: Però vull dir, hi ha casos de capellanes amb una certa edat que s'ha tingut que pujar en el cavall i se nota en l'edat, o pots en una edat per poder sortir?
1: No, al final és un poc a criteri de cada un sap. És a dir, jo ara mateix tinguis un problema... Mira, jo vaig tenir un problema d'ombro, m'he d'operar, no vaig poder sortir, òbviament.
0: Clar.
1: Ja està, quan m'haig de recuperar ja vaig poder sortir. El mateix passa, si és gran i pots sortir perquè estàs en forma i ja, no hi ha problema.
0: Beníssim, beníssim. Beníssim. Bueno, també sabem que Jaume participaràs, com he dit, a les festes de Sant Lluís, a final de mes, també, festes d'on té rector de la parròquia, que bueno, si te sembla bé, d'aquí pocs dies te tornarem a cridar per xerrar ja de les festes de Sant Lluís, quan hagi passat Sant Llorenç i les festes de, bueno, estarem quasi damunt les festes de Sant Climent, en el terme de Mó, i xerrarem, si te sembla bé, també de les festes de Sant Lluís, perquè sé que s'ha presentat el programa ja, s'ha presentat el programa d'actes, i per això te deia que gràcies per atendre aquesta cridada, perquè sé que els medis de comunicació ara aquests dies, entre ràdios, televisió, deu anar gros, o no?
1: Bueno, ja te dic, al final entra dins el PAC.
0: Beníssim, beníssim, beníssim. I ja per acabar, com definiries el poble de l'O i com definiries Sant Llorenç, en general?
1: Ah, és una pregunta un poc fatuda. No, però Sant Llorenç és un reflexe, vull dir, les festes són sempre un reflexe de lo que és el poble, de lo que és el poble que els fa, no?, i que els celebra. I Sant Llorenç és un reflexe de so, d'un poble... d'una ciutat que té caràcter de poble, perquè l'O té caràcter de poble, un poble gran, però sí que, sobretot, gent benvinguda, generalment, no?, sempre hi ha de tot, però veus això, no?, gent que surt al carrer, que cases amb les famílies i portes obertes, i és una cosa que te defineix molt bé com és el poble de l'O, no?
0: Claro que sí, claro que sí. I, bueno, com a membre de la Junta de Caixers i com a caixer capellà o capellana, Jaume, un desig per al poble de l'O i per tothom que passi per al poble de l'O aquest cap de setmana a viure les festes?
1: Bàsicament un gloriós Sant Llorenç, i amb això ja ho tenim dit tot. Realment és un Sant Llorenç gloriós, doncs ja serà molt bo.
0: Claro que sí. Una cosa que van comentar les passades festes de Sant Jaume del Castell és la simbologia de les banderes de les nostres colcades, que si no m'equivoc, és vermell, és el color de les santes màrtirs, no? O sigui, tots els sants que han estat màrtirs, les banderes són vermelles.
1: Sí.
0: Això és bé, no, Jaume?
1: Saps bé, llevat d'excepcions, per exemple, Sant Joan no és màrtir. Bé, perdona, Sant Joan sí que és màrtir, Sant Martí no és màrtir, però com que és el primer sant no màrtir, no sabien quin color posar-li, li van posar el color vermell ben igual, en el seu moment, eh?
0: Vale.
1: No aquí a Menorca, sinó en general, no?
0: En general.
1: I van posar el color vermell, però per lo de més, Sant Antoni, la Mare de Gràcia, Sant Cayetà i Sant Lluís, Sant Nicolau, són banderes blanques.
0: Són banderes blanques, perquè si no m'equivoc, Sant Antoni va morir a més de 100 anys. No va morir màrtir.
1: Sí, bueno, podria ser un màrtir de 100 anys, també, però no, va morir de vellet.
0: I Sant Lluís també me sembla que tampoc va morir d'enfermedat, el que diuen, no?
1: Sí, Sant Lluís va morir natural, bueno, sí.
0: Molt natural, molt natural.
1: El van matar.
0: Això el mateix, sí, perquè a vegades quan llegim les històries dels martiris, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Que, per cert, el patró de l'O, Sant Llorenç, que aquest dia s'aixerà molt de la seva vida, bueno, és un exemple a seguir, no?, tot el que va fer Sant Llorenç i sobretot aquesta mort martirial, que no sé què trobes, si és bé o no és bé el que van dir de quan la van ficar damunt les grelles o la parrilla.
1: Al final tot és mestre, no? La vida dels sants, totes són bons exemples, no?, de vida cristiana, al final. Són testimonis, això vol dir martiri, testimoni d'aquest seguiment de Jesucrist fins al final, no?
0: Mm-hmm.
1: I després, clar, sempre, amb una història contada i sobretot oralment, sempre s'hi afegeixen coses. I si es veu no es ve, doncs mira, te diré una cosa, és ben igual.
0: I tant.
1: Si es veu, no es veu.
0: I tant.
1: A vegades, no, com que sona es veu, no, és que és ben igual si es veu, no es veu.
0: Jaume, és que, clar, jo pensava que aquest bon home mesquit damunt ses esgrelles que s'està cremant i diuen que va dir, me podeu donar sa volta? I en tots els respectes.
1: Si fos bé, o si no fos bé, això,
0: ja te doni
1: igual. Creix ni disminueix, vull dir.
0: Clar.
1: És un exemple bo.
0: Claro.
1: I al final és un intercessor que tenim davant del Senyor al cel.
0: I tant.
1: I tant. I ja està, saps? I
0: claro.
1: Un poquet de vegades és això. I també és el que hi ha darrere, no?
0: Claro.
1: Per què? Se diu que Sant Llorenç va dir això. Pues, sobretot de s'entendre, pues mira, la vida cristiana, fins i tot en el moment de major suplici, ha de ser un testimoni d'alegria.
0: Això mateix. Jo vull creure que és això, no?, que ens va donar una lliçó Sant Llorenç, també, d'exemple.
1: Ho digués o no ho digués. Saps? I
0: claro.
1: Al final arriba un moment que dir, tant més, no?
0: No, clar, la devoció i l'estimació per aquest titular no baratarà, sigui bé o no sigui
1: no
0: bé.
1: No ve per una frase. Ahí està.
0: Molt bé, Jaume. Jaume, tot un gust xerrar amb tu, que hagi estat per telèfon, però bé, totes les gràcies. Igualment, perquè és dimarts, t'has posat en contacte amb l'emissora del teu poble i que sepis que t'ho desitja molta sort i ventura en el caixer cap allà, en el caixer la capellana, de les festes Sant Llorenç de l'O. Moltes gràcies, sort i ventura.
1: Moltíssimes gràcies. Vinga, una abraçada.
0: Fins a pròxima. Adéu.
1: Adéu.
0: Bones festes. Gloriós Sant Llorenç. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, hem tingut aquesta primera connexió. Quan eren les dues, connexió telefònica amb mossèn Jaume d'Anclà Quevedo. Ell és el caixer capellà, la capellana de les festes de Sant Llorenç de l'O, de l'Aió. Aquest cap de setmana són les festes de l'O. I com que ja estem dins la setmana de les festes, doncs hem tingut aquesta connexió amb aquest membre de la junta de caixers de les festes de Sant Llorenç de l'O. La capellana, o el caixer capellà.

Bueno, i després d'aquesta primera connexió telefònica que han tingut dedicat a les festes Sant Llorenç de l'Or, recordem que a les 4 en tindrem una altra, que serà la segona i la darrera, però en aquest cas dedicades a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Anem a continuar amb el programa d'avui, que ho tenim dedicat pues, en els balls populars, a les festes, les músiques, en les bandes, orquestes i grups musicals. La música. La música està present al llarg d'aquests mesos d'estiu, juny, juliol, agost, setembre, de llevant a ponent, de ponent a llevant. La música. Músiques que s'entonen quan a Ciutadella de Menorca, com a preludi de Sant Joan, sona la sarsuela Foc i Fum. Músiques que sonen quan a Castell es fa la davallada, el dia de Sant Jaume, en frases menorquines o estidorí de Sant Jaume. Músiques i notes quan s'interpreta el 6 de setembre Ses Maon, el motiu del dia del pregó de ses festes de Mau de Gràcia de Mó. I així es podien posar molts d'exemples. La música. La música i ses bandes, que són els protagonistes de ses festes, a la seva presència obligatòria, bandes civils o militars, al llarg de la història de les nostres festes, acompanyant les dianes, acompanyant els passacarrers, acompanyant els concerts, acompanyant la festa. La festa dels cavalls, dels caixers, dels cavallers i els jadeos. La música. La música.

bandes de música de tot tipus, unitats de música, bandes militars, bandes municipals, bandes que feien sa funció de municipal en que no ho seguessin, i orquestres.

tradicions musicals, amb els actes de les festes, com ja han comentat. També com a acte important de festes no podia faltar els balls populars. Un bon ball! La presència dels balls en aquestes revetlles públiques, part important del programa de festes. Sobretot antes del llançament de focs artificials. Balls que se celebraven a casinos, en el cas de Mó, Casino Consell, El Isleño, El Recreo, entitats privades, balls i espectacles. Antigues associacions amb com el Circo Colón, la tertúlia democràtica progressista en el carrer Sant Luis Gonzaga, Círculo Monárquico, El Isleño, Surfeu Maunès. I també documentació ja de l'any 1916, primers balls públics a l'Esplanada i Isabel II. Amb orquestres importants i de renom. Balls en el Diamante, en el Salón Cine España, en el Casino Maunès, en el Teatre Principal, en el Trianon, a la Lliga. En el Club Marítim, en el Port Mahón, a Jardines Infanta, en el Sésamo, a la Tanca de Sant Lluís. I això s'aniria repartint a tots els pobles de Menorca al llarg de l'estiu. I és que els menorquins sempre han estat molt bons balladors. Balladors de pasdobles, balladors de polques, balladors de rigodons, balladors de ball menorquí o ball de bot. Bueno, de tot, de tot. De xa-xa-xas, de tot, de swings. D'aquestes verbenes o rebel·les.

Bueno, i ara tancarem els ulls i amb la màgia de les ones de Ràdio Castell que se pot seguir per la 103.4 de la FM des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell i des de Radio Garden, que fa que Ràdio Castell se pugui escoltar per tot el món. Tancam els ulls i amb la seva imaginació i amb aquestes músiques o amb aquestes cançons nos deixem endur per èpoques passades. Recordem aquests balls públics, aquests balls populars de les nostres festes, a una sala d'un casino, una sala de festa, una sala de ball, o a mig del carrer o d'una plaça, acabant el jaleo, acabant una part de les festes i ja començant aquest ball que estan i que estan incluïts dins els actes de les nostres festes, de festes patronals de Menorca d'estiu. Nos deixem endur per aquests records, els balls de les festes, els balls populars.

avui, des d'Esporama Nostres Bandes, amb sa música de ses nostres festes. Música de ses nostres festes, feguent honor en els diversos actes del programa i també, com no, els balls, balls populars, perquè els balls també sempre han estat incluïts en la programació de les nostres festes. Les festes patronals i populars d'estiu. Uns balls res que veure a lo que són avui en dia. Amb orquestres, avui en dia pues, solen ser més antijokers, pinxadiscos i altres amb orquestes. No se'n recordàvem, ja per els 80 van aparèixer Amor i van visitar les festes de Nou de Gràcia, Radio Orquesta Topolino. Altres orquestes que van fer història a Menorca i Amor, com l'orquestra Si Fa Sol, Urco,

0: todo con codo, una vuelta de este modo, un saludo con tacón. Arriba el tiro, liro, liro, liro.
1: Encima las muntanyes tengo un nido.
2: Sí, jo me'n record. Els anys 80 van venir a ses festes, la Mau de Gràcia d'Amor, Ràdio Orquestra, Topolino, amb aquests clàssics, Mi casita de papel, Jo tengo una vaca lechera, i en aquella època, quan acabaves jaleo, pues feien aquesta verbena o aquest ball a la plaça de la Constitució, en el pla de la parròquia. Aquell any va ser en Ràdio Orquestra Topolino, i després es dia de la Mau de Gràcia també, ja al vespre, després del llançament de focs artificials, s'ha fet el ball i tornava a l'orquestra, a Ràdio Orquestra Topolino, i a partir de la una l'Ajuntament convidava a Coca en Xocolati, Coca Bamba en Xocolati. Era una altra època, eh? Els 80. Si ho podem llegir en el programa de festes. A la una de la matinada, pues, bueno, havia caure molt bé aquest Coca Bamba en Xocolati. Pues qui seguien de festa. Sol demà, dia 9 de setembre, de matí per descansar, i després segona festa en esport.

Bueno, pues esperam que aquest programa d'avui, quan ha enfocat un poc en els balls populars que es feien durant les festes dels nostres pobles, les festes patronals, hagi estat del seu agrat, recordant aquestes orquestes, recordant aquests balls, sales privades, sales de ball, a més de les places, i a part també el gran paper que tenen les bandes de música, les orquestes, les bandes de tambors i cornetes, pues, dins la programació de les festes. I en la imaginació i en la màgia de les zones de Ràdio Castell, pues, recordant aquests balls, balls antics, amb aquelles orquestes, amb aquelles veus de l'època. Res que veure el que avui en dia són les festes. Bueno, i una part important també de les festes era el darrer tro. El darrer tro. Sí, perquè hi ha pobles que el foc també era protagonista de les festes. Cosa que avui en dia, per decisió dels ajuntaments o, per no sé, per canvi de la programació, se van substituint o se van llevant. Però sabem que el foc està present a les festes. Quan arriba la nit de Sant Joan, el foc dels festers, on se cremen les coses velles, a Menorca, les canyes verdes i els bujots, que fan crítica. I a la part del Mediterrani, el foc està present a totes les festes per celebrar l'arribada de l'estiu i de Sant Joan, la nit més curta de l'any. El foc està present amb els festers i amb els focs artificials. El foc també està present amb el començament de les festes. Repicada de campanes, disparo de morteretes o de cohetes. A les festes de Sant Llorenç podem llegir repica de campanes, disparo de morteretes i granades japoneses. El castell de focs artificials es dia de la festa. I es dispar de la traca final el darrer dia. O espectáculo pirotécnico que posava punt i final amb el darrer tro a les festes. Alguns pobles, com Fornells, per Sant Antoni Abat, o les festes del Mau de Gràcia de Mó, focs aquàtics. I ara ens trobam que a poc hi ha puestos que se decideixen substituir o llevar els focs. Ciutadella de Menorca, Festa de Sant Joan, ja fa anys que van substituir el dispar de focs artificials per un espectacle de llum, de música. Recordem que antigament els focs artificials se tiraven després de la despedida des darrer tot de Fabiol, ja a les tantes, i es va decidir fer-ho el dia de Sant Joanet, en sol demà de Sant Joan, el 25 de juny. Altres pobles que ja no fan el castell de focs artificials, Mitjor Gran, enguanyes pobles que no es pot fer perquè ha hagut l'alerta aquesta contra l'incendi, per la calor, i pobles que s'han quedat només amb un dia de focs, com és el cas de Mó, que passam des dia 8 a dia 9. Bueno, i avui no et sorprèn aquesta pregunta que es va votar per Menorca Info, on guanya el sí. El sí, de que molta gent està d'acord que se llevin els focs dins les festes. Sabem que els focs és un dels capítols més cars de les festes. El que val més de les festes sempre ha estat la pirotècnia. Però a voler llevar-ho, no ho sé. Bueno, ho deixam aquí. Però bueno, segons els antics programes,
Les festes acabaven amb el dispar del castell de focs artificials i la potenta traca de final de festes.

Joan, nosaltres també, en aquest programa d'avui, també han tirat aquesta traca. Per fer homenatge en el foc, dins la festa, igual que la música. Bueno, espero que hagi estat assegurat aquest programa d'avui. Bueno, i Ràdio El Castell, per la nostra part, tornarà a estar amb tots vostès en la programació habitual el pròxim diumenge. Diumenge dia 16 d'agost. Serem aquí a partir de les 4 amb el programa Famosos en la emissora.

0: partir de les 4 d'escavespre, diumenge, on tindrem un programa especial on seguirem amb aquesta radiomaraton de festes dels pobles. Pues tindrem l'especial de festes dedicades a les festes de Sant Climent en el terme de Mó, festes que se celebraran la setmana que ve, el pròxim cap de setmana de la setmana que ve, 22, 23, 24 d'agost del 2026. Farem un viatge, una visita per Sant Climent en el terme de Mó i també a Ferreries en les festes de Sant Bartomeu, que seran el 23, 24, 25 d'agost. El programa d'aquest diumenge, dia 16 d'agost, ho dedicarem a els santclimenters, santclimenteres i ferriorencs i ferriorenques, Sant Climent i Sant Bartomeu. Això serà diumenge d'aquesta setmana, dia 16 d'agost, a partir de les 4 d'escavespre, en sol demà des dissabte festiu. On tindrem un sorteig, on sortejarem elements que ens vindran de Sant Climent, de Ferreries i de Sant Lluís. Recordem que diumenge passat la nostra guanyadora va ser na Nini Mercadal, aquesta fidel oyenta de la ciutat de Mó que se m'endú a regalos resonats amb el poble de Ló i les festes de Sant Llorenç. Bueno, cada setmana que fem aquests sortejos, la cosa està ben repartida. Com he dit, a partir de les 4 tenim una darrera connexió telefònica, una entrevista telefònica que estarà dedicada a les pròximes festes de Sant Bartomeu de Ferreries, una associació que participa a les festes, una nova associació, i si et sembla bé, ja anarem a obrir el telèfon per si qualcú no es vol saludar. 971 36 85 63. Recordem que a les 4 tindrem aquesta connexió telefònica que no s'obligarà a tenir el telèfon aturat una estona. Si qualcú no es vol saludar, ho pot fer ara. Fins a les 4. Gràcies. Ja tenim la primera telefonada. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi.
0: Bon que vespre, Juana. Com va?
1: Bon, però això has començat avui, ja.
0: És que no hi ha... Na Nini fa vacacions.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: I
1: ja
0: han aprofitat.
1: Ho va dir l'altre dia.
0: Sí. I mira, han vingut tantes i han fet un poc a repàs del diari.
1: No, sí, un desastre, ja, però és que feig.
0: Fu, jo, sincerament, lo de... el successo que m'ha deixat un poc a cines, el successo aquest de...
1: Has costat de que m'heu sentit el desví, que sempre m'ajudava tant.
0: Sí.
1: No sé què deu passar, no sé què ha passat, que ho has dit, jo digo,
0: no sé.
1: Avui ja m'heu tancat el carrer i tot.
0: Quina...
1: Ara m'ha dit ja, és que la deu de venir al diari, segur.
0: Però això de la lot aquest, en la destral, m'ha deixat
1: és un desastre.
0: El castell, no havia passat mai aquestes coses, que jo sàpiga, que nosaltres els menorquins no han estat mai gent així, no és violenta, no ho sé, no ho sé, deu ser gent que ve de fora, o no ho sé.
1: Però li deia a mi a l'Arpa, el castell, que era aquí allà, no?
0: Sí. Sí, però vull dir que nosaltres no és que seguim sant, no, ni màrtirs, els menorquins, sí. Però...
1: Hi ha poca cosa, que no sé.
0: Però quan ho he llegit m'ha deixat un poc així, eh?
1: Sí, jo ja ho entro molt quan he de treure a Sant Lluís avui.
0: Sí.
1: Aquells dos molt llegit.
0: Pues ha sortit pel diari avui, diu que això era a principi del mes d'agost, en el carrer aquest d'aquí de Sant Josep, de vora molt a prop de la parròquia.
1: Dilluns,
0: de l'Astre.
1: Pues
0: mira, em sembla mentida. Ara mira.
1: Sí. Ja me fa por ja, tot.
0: Sí, jo faig la broma que això pot ser a l'oeste, però bueno.
1: No sé, no. Vale.
0: Bueno, tot bé, Juana?
1: Sí, d'en fet.
0: Bueno, estic content que no us hagi cridat.
1: Vale,
0: moltes gràcies, fins diumenge. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu. Estan a Juana Plaça, que no s'ha sentit avui un poquet més pres, però bueno, tinguem en compte que la Nini Torre, la nostra companyera, s'ha agafat el mes d'agost, vacacions, i que si tot va bé tornarà Després de dia 8 de setembre, que és en dimarts, el dia de Mal de Gràcia, cau en dimarts, per tant, en Nini Torres s'incorporarà, si no vol, es pot ser en dimarts, dia 15 de setembre, ja en sa nova temporada de ràdio. Nova temporada de ràdio que començarà per la nostra part ja dins la tardor. El nou curs, nova temporada 2026-2027. Bueno, primera cridada d'avui en Juana Plaza. S'han quedat un poc impactats amb aquesta notícia de successos del castell que no ha sortit en el diari. Però bueno, és que cada vegada hi ha coses, eh? Cada dia hi ha coses. Bueno, és un accident, és una altra cosa i bueno, no podem fer res. Precaució. Bueno, tenim una cridada, anem a la segona. Bon que vespre.
2: És per Santi. M'ha costat, això, que està fort, que m'ha de la camera, quasi.
0: Pues mira, jo també, m'he enterat pel diari. Mira.
2: Quin desastre.
0: Però és que sembla mentida que passin aquestes coses, perquè jo dic, gent d'aquí no és. I jo no tinc res en compte de ningú de fora, però gent d'aquí no és. Perquè, a veure, jo he xerrat amb gent de Menorca que bueno, s'ha pigut bufetades, jo me'n record, que quan jo era petita, sempre deien, en esport d'amor, s'han barat militars i gitanos, per exemple, o jo que sé, a Sant Climent, per les festes antigament hi havia bufetades allà, perquè bueno, jo que sé, que algú bevia de més, però aquestes coses d'estrals
2: i... No, fa gràcia, no, eh?
0: No, Marga, però és que penses, o pensarà a l'oeste, tindrà que anar amb una escopeta.
2: Jo no vull dir jo per telèfon, que és molt lleig, però jo m'han destiat de la motxilla, m'ho van prendre tot.
0: Sí, t'entenc, per això dic que això ja és l'oeste americano.
2: No, fa un pot de por, ja no, eh?
0: Sí. Però jo t'he dit, jo quan m'he mirat, quan m'he mirat el diari, he pensat. Però clar, jo el primer que faig és, si ho posa, solem mirar quins són les persones, si són d'aquí, són de fora. Sí. Perquè, bueno, també me'n record que l'altre any, les festes del migjorn, va haver... A veure, quina batades també, i no eren d'aquí, vull dir que no ho sé. També va veure, no sé, va gros.
2: Allà tenim... Sempre hi ha desastres, no vull anar malament. Però és que ara em sembla que és un desastre, eh?
0: Sí, ho pots ben dir, Marga, jo també, jo estic... Tu dius que estàs assustada, jo quan he llegit el titular també m'he quedat un poc, així com se digui, bueno, on arribarem a anar,
2: perquè... Jo, que som d'aquí, del castell, i no m'havia passat mai, anava, no té un sud de setel, venia cap a Camero, té por de res.
0: Però això...
2: Però ara ja, a partir d'allà, té por.
0: Sí, no,
2: i... Tens... Tornaré a tenir buinant, no, que tens por, tu.
0: Bueno, el que tens que fer és la porta segura, quan hi siguis,
2: que era alerta.
0: Bueno, això que dius tu d'estirons, a molt també ha passat, eh? Que te peguen una estirada en el bolso. Jo me'n recordo a vegades que...
2: Tu ho han pres de tot, això, eh? Tot.
0: Jo me'n recordo que una vegada m'ho van comentar, que una senyora gran, per l'altura José María Cuadrado, li van fotre una estirada a una dona gran i va caure quasi dins l'entrada d'una casa. Li van fotre el bolso, un que passava amb un monopatí o una bicicleta, vull dir, perquè veig tu com va. I això no estem acostumats, saps? No estem acostumats.
2: No, jo li vaig dir que estàs, llévate el dinero, déjame la llave, falta la mi casa, això.
0: Sí, no, com és que...
2: El
0: que passa que a Nini, si li fots una bufetada, sense voler, jo no som violent, però si li fots una bufetada o li fots una cosa amb un trossat, pues encara és dolent, és tu. Que dirà, ah, és que tu l'has agredido. Bueno, tu l'has agredido, però jo m'ho he de defensar, no? Si no...
2: Santi, no la llei mai més d'aquest tema.
0: Sí.
2: Jo som gran i que tot l'altre era un jove.
0: Ja.
2: El vaig perseguir, jo, eh?
0: Ja, però vull dir que si tu li fots una galeta, després diran, m'ha agredido.
2: No, bueno, però... Aquí pot, i penses mans, és qui roba.
0: Per això, dic que jo ho entenc, quan una persona se troba d'aquesta manera, se troba impotent, és igual que si t'entren a casa teva, què fas tu quan entren a casa teva?
2: No vaig poder entrar, vaig tenir que fer un debat de feina, per tentar més que m'era, no tenia clau, tenia telèfon, ho han dut tot.
0: Per això,
2: per això. Les targetes, els cotxes, els menys.
0: Per això. Jo t'he dit, Margarita, jo m'agrada llegir el diari, però ja com és que hi ha notícies que ets hi puc passar per alt, però no els vull passar per alt, perquè qualcú me dirà, i això no ho has dit.
2: Ja.
0: Que aquí tampoc no hi ha censura, aquí no hi ha censura, saps?
2: No. Mira, igual hi serem, però... Bueno, molt bon programa, Santi, tot el que sentim, que és meravellós, un saludo a tu, a la Juana Plaza, I bona setmana, molt de calor. Oh, molt de calor.
0: Sí, ja han passat Sant Llorenç, a veure com se presenta la mà d'agost, a veure dissabte com se presenta, i a veure si es ve que comença a refrescar, perquè si no...
2: A les 7 d'agost. Avui he anat a mort, semblava que venia una pluja molt grossa.
0: M'han comentat, jo no ho sé, perquè jo som el primer que quan toca el llit, el com un rebessot, sí. M'atraurien i no m'enteraria, m'adurien a s'esplanada, mig de s'esplanada i no m'enteraria. Jo quan toca el llit, com és que me poden endur a passejar i no m'enteraria. M'adurien el professor i no m'adonaria, compte. I m'han dit que almenys a Mo, jo estic xerrant de Mo, m'han dit que havia fet Terra Vermella aquest vespre, no sé si és bé. Terra Vermella, m'han dit, això, amo.
2: Ja és
0: clar, jo ara pensava en la gent que fa net la roba i deixa la terrassa penjada, o aquí, o qui començava a emblancar perquè venen les festes, m'estic referint als pobles com Sant Climent, Sant Lluís, Mo, que potser arribaran les festes, que la gent comença a emblancar i que te foti una pluja de Terra Vermella. No fa molta gràcia.
2: A sortir el matucà de fent els balcons, cada vegada que plovia, el que plovia en la tel, ai, no ho deixa, tots els balcons per a terra.
0: Sí. Bueno, doncs això m'han dit, que havia fet Terra Vermella, a menys la zona de Mó, el que no sé si és per tot Mó o per un tros de Mó, no ho sé, això m'ho havien comentat.
2: M'ho miraré el cotxe, t'ho diré, no l'he tocat, gràcies, Santi.
0: Vinga, molta.
2: Ara te sentiré meravellós, gràcies. Un beso de Felice també, pres.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Fins diumenge, adéu.
2: Adéu.
0: Està en Marga. La Marga, que també de qualque manera s'ha sentit un poc a cines en la notícia que han comentat en el diari Menorca d'avui, l'apartat de successos, però bueno, nosaltres des de la ràdio no podem fer censura, nosaltres tenim que dir les coses com apareixen en els medis de comunicació, no ens podem inventar coses, no podem censurar, hi ha coses que no se poden fer, com tocar temes de política, el millor, però aquest tema, bueno, som, tinc que comentar-ho molt per damunt, però bueno, sí, no són bromes, no són bromes. Bueno, però bueno, xerrem de coses agradables. Se troben dins la programació de ràdios que es diu des dimarts. En aquest programa de nostres bandes ja han rebut dues cridades. Juana Plaça i na Marga Lombarte. Estem a l'espera de que siguin les 4 per tenir aquesta segona i darrera connexió telefònica que dedicarem a les pròximes festes de Sant Bartomeu de Ferreries, perquè passa molt de bé.

I des de 63.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, seguim aquest pròxim diumenge amb aquesta radiomaraton de les nostres festes patronals i populars. Aquest pròxim diumenge amb un altre programa especial. Festes de Sant Climent Primero Papa, en el terme de Mos, les festes de Sant Climent. Comentaris, curiositats, músiques de les festes de Sant Climent, que seran el pròxim cap de setmana del 22, 23, 24 d'agost del 2026. Festes de Sant Climent, en el terme de Mos.

I estem escoltant aquesta versió d'Escaleo, que en aquest cas és totalment diferent a la versió original i que és conegut com el nom d'Escaleo de Sant Bartomeu. És una versió que va fer en el seu dia el músic Ambiel Cardona, Escaleo de Sant Bartomeu, que se sona d'aquesta manera a ferreries per les festes de Sant Bartomeu. Antes de començar Escaleo, la banda interpreta aquesta versió. Si vostès van qualque any a les festes de Sant Bartomeu de ferreries, veuran com en el començament d'Escaleo, la banda sona Escaleo d'aquesta manera. Una manera més acompassada. Però després ho fan com toca, la versió normal. Aquest diumenge 16 d'agost tocarem també el tema especial Festes de Sant Bartomeu de Ferreries, que també coincidiran a pocs dies de ses de Sant Climent, en el terme de Mont. Especial Festes de Sant Bartomeu de Ferreries 23, 24, 25 d'agost del 2026. Aquest diumenge, dia 16 d'agost del 2026, a partir de les 4, en especial Festes de Sant Climent i Sant Bartomeu de Ferreries. Des de Ràdio Es Castell, amb aquesta Ràdio Maratón de Festes. Programa que dedicarem a els santclimenters i farriurencs.

Una adaptació, una versió diferent d'Escaleo, d'Espostillón de la Rioja, d'aquesta sarsuela, un poc més acompassada, un poc més lenta. Però que és el que llames atenció, entre altres coses, de les festes de Sant Bartomeu, Ferreries, que s'interpreta Escaleo d'aquesta manera.

Bueno, i la setmana que ve tornarà aquest programa de nostres bandes. Serà dimarts, dia de 8 d'agost del 2026. Serem aquí a mitjan de matí o migdia, com avui. I ens hi dedicarem el programa a les pròximes festes que trobarem a final de mes. El darrer cap de setmana del mes d'agost arriben les festes de Sant Lluís, rei de França. Programa que dedicarem a les Sant Lluïssers, Sant Lluïsseres, Lluïssers i Lluïsseres. Arriben les festes de Sant Lluís a final de mes. I el primer cap de setmana de setembre, coincidint amb els primers dies de les festes de la Mare de Gràcia de Mor, arriba Sant Lluïsset, les festes menors. Enguany ve tot seguit, no tenim torall. Ja ho saben, dimarts qui ve, de 8 d'agost, a migdia, serem aquí, en especial, Festes de Sant Lluís, rei de França. Programa que dedicarem en el poble de Sant Lluís.

Potser a poc van passant els dies, set setmanes, i no ens donarem compte i arribarem a final de mes, eh? Encara hi queda, però bueno, a poc anarem arribant, després d'aquestes visites que tenim que fer en aquest poble, o que ja hem fet. Ja que cap de setmana festes de Sant Llorenç Saló, dissabte, un dissabte de festa, 15 d'agost, festa de Nostra Senyora de l'Assumpció, Assumpció de Maria, el mal d'agost, amb aquest especial dissabte. Bueno, i nosaltres seguim amb aquestes músiques per anar a Juana Plaça, per anar a Marga Lombarte, per vostè, per tu, tant si crida com si no. Estem a l'espera de que siguin les 4 per fer la darrera telefonada, connexió, que en aquest cas estarà dedicada aquesta entrevista o aquesta conversació telefònica a les pròximes festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Per tant, el telèfon està intervingut perquè estem preparant aquesta pròxima connexió telefònica. Tinc en compte que avui és dimarts, dia laboral. A vegades els nostres convidats no poden venir en públic, en persona, directe, i ho fem per telèfon.

0: I amb aquesta música d'Esgaleo de Sant Bartomeu, en sa banda de música de Ferreries, doncs tinc l'honor de poder saludar, que sigui per telèfon avui dimarts, en aquesta amiga, que és na Sofia Llopis Román. Ella és vicepresidenta del Ranxo de Gegants Cagrossos de Ferreries i, a part d'això, també ets creadora del logotipo d'aquesta associació cultural i portadora de gegants, també. Molt bon que vespre, Sofia. Com estàs? Bon que vespre.
1: Bon que vespre. Molt bé. Vosaltres, què tal?
0: Bueno, mira, primer de tot, quan dic el Ranxo de Gegants i els Cagrossos de Ferreries, no saps il·lusió que me fa, perquè jo sé que fa molt d'anys que Ferreries tenia una comparsa de cagrossos. Però quan dic Ranxo de Gegants, pues bueno, no m'ho cap de creure. I és que ara per Sant Bartomeu farà un any que hi ha gegants a Ferreries. Bueno, Sofia, no sé què t'has que dir com a vicepresidenta d'aquesta associació. Tu també se sona un poc raro que diguin que hi ha gegants a Ferreries?
1: Molt, me fa molt raro. Al final, fa molts anys que jo vaig amb la colla que sé i duc gegants des de ben petita i sempre havia estat la il·lusió de poder dur uns al meu poble i ara tenir-los, estar jo dins la colla en el capdavant, poder crear moltes coses i molts records, me fa com molt guai i molt raro a la vegada.
0: Claro que sí, perquè ara que ho dius, t'han vist la passa esplanada del castell i la vestida de gegants en Jaumena Roser, i si no m'equivoc, has estat la primera dona portadora de gegants, que, bueno, que me sembla que vas comentar que havies estat la portadora d'Anna Roser molt d'anys, no?
1: Sí, jo ara en tinc 19 i en els 15 vaig dur per primera vegada Anna Roser i vaig ser la primera dona després de molts anys en dur-la. Molt orgullosa de tenir aquest títol i molt contenta de poder seguir endavant i que s'afegeixi més gent.
0: Sofia, tu és des Castell, o no?
1: Jo soc de Ferreries.
0: Ah, tu és ferrorenca, vale. El que passa que, clar, com que per damunt te ve aquesta estimació per sa colla des Castell, supos que per amistats, per damunt te ve aquesta estimació per en Jaume i na Roser, perquè torno a repetir que a Ferreries sempre hi ha hagut cagrossos, però ja que sé que hi havia projectes, que s'havia xerrat i va quedar aturat el tema, però damunt te ve aquesta estimació i aquesta vinculació per gegants des Castell, i aquesta estimació, però, si és de Ferreries.
1: Me ve de la meva padrina. La germana de mon pare són del Castell.
0: Ah, vale.
1: I fa molts anys que viuen allà. I com que van apuntar els meus cosins, que tenim la mateixa edat pràcticament, ells també mos vam apuntar a la meva família.
0: Ah, molt bé. I com va ser això de voler provar na Roser? Te van animar, vas dir que ho provaries, perquè bueno, jo sé que és una colla que està oberta, com totes les colles de Menorca, oberta a tothom, vull dir, amb vots setzos, però com va ser això de treballar-te portant a Roser? Com va ser el tema aquest?
1: Al final, com que vaig començar amb els gegants més petits, però sempre ha estat una il·lusió i com una idolatració en els grossos i amb un pare i el meu conco, que duia en Jaume i en Roser, la parella principal. I quan en Quique m'ho va comentar, quan ja vaig tenir l'edat per poder-les dur, per alçada i per tot, jo amb molt d'orgull i amb molta alegria vaig dir que sí que ho provaria. I quan ho vaig provar i per primera vegada l'haig estat, va ser una passada, vaig dir que seguim endavant.
0: Bueno, els qui ho han provat, els qui ho han viscut, els qui ho han fet, sabem que participar d'aquesta manera en les festes és tot una alegria, tot un sentiment, és una cosa que no se pot explicar, veure aquelles cares d'il·lusió dels majors i dels petits, perquè molta gent se pensa que el dels gegants només és pels petits i no es ve. O sigui, hi ha molta gent major que s'emociona quan veuen passar gegants per banca seva dels seus pobles, perquè se deixen endur per vivències de quan eren petits, perquè déu-n'hi-do, estan xerrant de gegants molt antics que ja hi ha en els pobles, i tothom se recorda aquelles primeres correries que hi havia pel poble quan eren petits, no? I és un sentiment, no? I supos que en què representi un esforç, que quan vas a un colla amb amics, no, potser no te canses tant perquè ho vius, però és mal d'explicar, no?, la sensació que tens.
1: Sí, és molt raro perquè te canses, tens molt de calor, sues molt, però quan t'entres en els gegants crec que se t'obliden tot el mal i se t'oblida tot, i quan t'entres en la colla o en el ranxo, se t'oblida tot, se dona tot igual i amb sa música i tot. Això és una alegria genial.
0: Beníssim. Quina diferència hi ha, Sofia? Aquesta pregunta va perquè, bueno, estàs en sa colla de Freries, estàs en sa colla des Castell, però quina diferència hi ha entre ballar un gegant a so de gralla, com passa en les cases del Castell, amb banda de música?
1: No sé tanta diferència. A lo millor sa gralla se senten més, que a vegades quan hi ha molta renou la banda de música queda més en el fondo, però jo no hi trobo molta diferència. M'agraden les dues i és molt guai, la veritat. I té molt d'amor a les velles del Castell, al final és amb què he crescut i m'encanta, però també ballar amb la banda és molt guai.
0: Claro que sí, bé, Ferreries, teniu una bona banda de música, eh? No és per dir-ho, però la banda de música de Ferreries, xapó també per la banda de música de Ferreries. Bueno, Sofia, arranjo de gegants i escagrossos de Ferreries. Ara farà per Sant Bartomeu un any que van arribar els gegants a Ferreries. Me pots contar un poquet com va ser aquest boom d'arribar gegants a Ferreries?
1: La veritat, va ser molt inesperat perquè em sentia xerrada que era il·lusió de quasi tota l'escola de tenir-los, però no us esperàvem que fos d'una hora per l'altra, pràcticament. Va ser molt pocs mesos que se van tenir creat les cosidores que van fer els trajes i tot. I clar, va ser com tant de cop que quan va ser el dia, que va ser el dia V7, que els vam estrenar, va ser com, uala, ja som aquí, ja és el primer ball. Però us va ser molt guai, i veure tots els fills petits que ja s'havien fet camisetes, amb les il·lusions, amb les cares, va ser tan polit, molt de cop, però molt polit.
0: Sofia, bueno, sé que aquests dos estimats gegants que teniu a Ferreries representen una part important del poble. Teniu un ferrer, perquè Ferreries és poble de ferrers, i que és Sant Tomeu, si no m'equivoco, fa un on és patró, Sant Bartomeu, i després teniu una repuntadora, no? Que també és un ofici, bueno, amb aquestes abarques que tenim també aquest calçat pagès, i se pregunta és, ara que no et sent ningú, Sofia, amb qui te'n decantes, per la repuntadora o per el ferrer?
1: Jo, la veritat, m'agrada molt més el ferrer, hora de ballar, se me fa més còmode o més d'equilibri, encara que la repuntadora, quan és hora de donar voltes, també és més lleugera i és molt guai, però vol dir cap a Tomeu.
0: Estàs content d'aquesta idea de que representin dos oficis del poble? Perquè, bueno, un ferrer, déu-n'hi-do, i una repuntadora també, vull dir que són dues feines molt, molt importants d'aquí de Menorca, no?, dels oficis antics. Però supos que trobes que són uns gegants molt acertats per Ferreries?
1: Jo crec que sí, totalment. Tant gegants en les feines com els noms que els van triar, que van triar el poble. Al final és la història del poble i és com ho representa més, això m'encanta.
0: Si no m'equivoco, és Sant Tomeu i Nàgueda, no?
1: Sí.
0: Àgueda, que fa honor en el castell de Santa Àgueda, efectivament, efectivament. Més cosetes, Sofia, ets creadora del logotipo, perquè des de que se va fer sa colla, bueno, aquesta colla no, des que es va fer aquest ranxo, aquesta agrupació, aquesta associació, es va fer un logotipo que representa aquest ranxo, i tu ets dissenyadora. Ha estat difícil fer aquest logo?
1: No molt, jo m'encanta dibuixar, de fet estic cursant la carrera de Belles Arts.
0: Ah, mira.
1: Quan mon pare, quan ho estigui encerrant, jo vaig dir que m'ho faria molta il·lusió i vam decidir agafar els dos capgrossos més representants, que són en Panxa Roig i jo en Bartomeu, i els gegants també, i darrere el campanar, que és molt important per Ferreries, molt representatiu també.
0: Que guapo, que guapo. I, bueno, Sofia, de les primeres sortides que vau fet, que molta gent que t'està escoltant des Castell, altres pobles que no s'estan escoltant per via internet, per l'aplicació Radio Garden, però molta gent des Castell se'n recorda del dia de la vestida d'en Jaume Naroser, que gegants de Ferreries van estar presents. M'acosta que també van estar presents a Llumassanes diumenge. Bueno, aquestes primeres sortides, què tal?
1: Molt bé, amb molta il·lusió, a poc anem engatussant a la gent del poble, que la vam trobant.
0: Que guai.
1: I és molt guai. Ara a Llobassana vam fer un ranxo bastant gros, vam estar molt contents.
0: Ah, mira.
1: Però sempre, sempre que demanàvem, és molt guai, de totes les colles i els ranxos d'aquí a Menorca, que ens ajudàvem uns amb els altres, i va ser molt guai.
0: Pues, Sofia, no saps el content que m'aposes veure que a poc ja fa un any que hi ha aquest gegant, farà un any que hi ha aquest gegant a Ferreries i que a poc la cosa va quajant, perquè, bueno, torno a repetir que ja me'n fa molta il·lusió que Ferreries ja formi part del món geganter de Menorca.
1: Sí, és molt fort, és molt guai.
0: I, Sofia, tu de on te ve l'estimació aquesta força que tens per als gegants? Perquè m'estàs recordant un altre bon amic que va començar de molt petit. Jo no sé si tu te vas apuntar a la gigantomania de molt petita o és ja de jove que te vas presentar amb aquest tema. De bon també aquesta estimació i aquesta... Vull dir, tu de molt petita ja te llamaves atenció al tema de gegants o anaves de fires, de fèries i atraccions i cavalls i això? Com anava el tema?
1: No, jo sempre m'han agradat. De fet, de petita me donaven pors cavalls i capgrossos. Divertida. Però sí, me van apuntar molt petit en els gegants i per jo ja està com sempre present. I no sé, és com una cosa més diària per jo. No però... m'imagino una infantesa sense veure gegants o sense estar dins d'ells ni dins d'una colla.
0: Però, Sofia, tu no vas començar com va passar un altre company nostre que ha passat ja va cadires perquè seva, o no?
1: No, això jo no ho feia.
0: Ai, perquè hi ha un bon amic nostre que deia molt petitó i molt petitó i a casa seva ja muntava trobades a gegants, agafava cadires. Bé, que n'hi ha molts que ho han fet, i no ets únic. I aquests són els d'amor i aquests són els de l'or. Pues, Sofia, pues sí, estic molt content que tinguis aquesta estimació per tots els gegants de Menorca. És una tradició molt guapa i ho he dit moltes vegades, que si estem enganxats amb aquest tema de ses festes, amb aquest tema de gegants i tot això i tot el que representa, és culpa dels nostres pares. Els nostres pares no ho van ensenyar de molt petits i després hi ha coses que se t'enganxen, no? Que se t'aferren i mira, si t'agraden els gegants, t'agraden els gegants, si t'agrada ser cavaller, cavaller, no?
1: Exacte.
0: Que guapo, que guapo. Què pots destacar de ranxo de gegants i escagrossos de Ferreries? Però no sé que hi ha portadors de la comparsa de cagrossos, que fa molt d'anys que hi són, aquest cagrossos, a Ferreries, i després, bueno, què me pots dir de aquest ranxo? Som un bon grup, amb vots setzos... No sé, què podeu destacar del grup?
1: De veritat, som molt mesclats, estem bastant integrats tant homes com dones, tots amb la il·lusió de fer poble i de fer sortir els gegants.
0: Mm-hmm.
1: I és molt guai també veure com a vegades la gent ve amb por o ve només per els fills. Hi ha molts de pares que venen només perquè si vol ser cap gros, però al final s'acaben engatusant també per el gegant i acaben formant part i acaben provant de dos gegants. Jo destacaria tota la il·lusió que tenim i la força de la voluntat també de treure endavant un projecte com aquest.
0: Beníssim, beníssim. Us esperen setmanes de bona feina?
1: Sí, ara han de preparar, tenim també, sortirem per Sant Lluís i han de preparar ara per Sant Bartomeu. Han de fer proves de vestimenta, de gegants i de tot.
0: Beníssim. És complicat vestir els vostres gegants? Perquè, bueno, vaig veure un poc l'indumentària que du, per exemple, la camia arromangada que du en Tomeu, el davantal, perquè fa, és un ofici, ella que du el vestit, tot això. Bé, són mals de vestir en sa roba o no?
1: No, en veritat, en Víctor, quan els vas fer i quan vas estar xerrant amb els cosidors de Ferreries, ho vam pensar tots perquè sigui fàcil de muntar i desmuntar i de vestir. La veritat que, i en Víctor sempre hi és per ajudar molt, doncs que al final no tenim tanta experiència i ens ajuda molt. I va molt bé, molt fàcil.
0: Molt bé. Aproximadament, quina altura fan?
1: No sé si són 3 metres, 4, pot ser.
0: Sí.
1: Entre 3 metres i 4. No ho sé del tot.
0: I pes, més o menys?
1: No arriben als 30 quilos. Crec que ell fa 28, ho diré, per tirar cap amunt, però no ho sé. I ella crec que fa 24-25.
0: Ah, bueno, no, bueno. No. Pues, no, avui en dia ja fan lleugers, no? Bueno, que tampoc no...
1: No,
0: eh?
1: Que...
0: Sí, que tampoc no tenen que ser molt lleugers, perquè si no, després el tema de l'equilibri, tot això, la compensació... Però bueno, molt peixos tampoc, perquè supos que ho saps, no?, que els que eren gegants antics, en aquella època eren materials antics, no?, eren més peixucs, després ja van començar a treure la fibra de vidre, l'alumini i tot això, però bueno, un gegant té que pesar un poquet, no?, perquè també... Però bueno, tampoc no vas a passar pena, no?
1: Exacte.
0: Vas a passar-ho bé, clar que sí. Sofia, com a farolenca, per tu quins són els moments més especials de les festes de Sant Bartomeu que esperes amb molta il·lusió? Perquè jo sé que hi ha moments molt xulos, ferreries, però per tu quins són els moments més especials com a natural de ferreries?
1: Jo m'encanta quan arriba dia 23 a les 12 esperar el primer toc amb molta il·lusió, amb tota la plaça en silenci, que posa la pena gallina, però jo crec que és el meu moment preferit. I també quan els caixets són a missa, i ells ja han fet el convidat i tot, baixen els de l'Ajuntament i els que són encara a plaça mos baixen les coques que han sobrat, tot veure, i és com un moment de poble molt bonic també. És una unió molt guai.
0: Que guapo. També sé que, igual que és mitjor gran, per Sant Cristòfol, a Ferreries feu el jaleo d'ases, el darrer dia de festes.
1: Sí, una passada. Amb estil de pinyol d'oliva,
0: i que me van dir que també hi havia una parella de gegants així, tipus broma, no? El dia de... Solen treure...
1: El dia 25 solen sortir a fer passacarrers gegants o capgrossos que han fet els fios del poble, i n'hi ha que s'ocorren molt i són molt guais.
0: Sí, vaig veure unes fotos i de cagrossos i molt xistós, me l'agrada molt. Molt bé, Sofia, molt bé. Estic molt content també que hi hagi gent que s'apunti a fer seus cagrossos seus, no originals. Això vol dir que hi ha molt bon gust i imaginació a Ferreries. Molt bé. Sofia, m'agradaria que com a vicepresidenta d'aquest ranxo dels gegants i els cagrossos de Ferreries convidessis a tothom, encara hi queden setmanes, però fes la visita a les festes Sant Bartomeu de Ferreries, i també, si vols, fer una convidada a tothom que vulgui conèixer a ranxo, perquè, bueno, a part del que has dit, de ser a Ferreries, supos que fareu més sortides, si podeu. Haveu estat a Llumassanes, haveu estat a Castell, haveu comentat que aneu a Sant Lluís, però no sé, vols fer una convidada per participar de les festes i també per participar de ranxo?
1: Clar, tothom està més que convidat a venir a veure el món. Si vol formar part, sempre cercant gent amb canes de gresca. Serem per Sant Bartomeu tots els dies, dia 21 també en Espregó. I després, això, sortirem per Sant Lluís. I tenim les xarxes socials de gegant, el ranxo de gegants i capgrossos de Ferreries, que sempre us podeu contactar per allà per qualsevol cosa i podeu veure les sortides que anem fent.
0: Beníssim. Pues, Sofia, no sé si vols afegir alguna cosa més. Jo te dono les gràcies per aquesta estoneta que no s'has dedicat, tinguent en compte que és dimarts, supos que un dia laboral, però bueno, que tu saps que tenim aquesta passió que nos agrada, tant tu com l'altre, aquesta passió per gegants i per les festes. Us desitja molta sort, i si te sembla bé, pues, avui obrim una porta a noves participacions, si voleu. Ja te vaig comentar aquest projecte que tenia ganes de fer, si voleu participar, de donar a conèixer aquestes curiositats del món geganter Menorca, en pròximes entregues, i no sé, perquè bueno, sempre hi ha curiositats, sempre hi ha coses que sent el millor li agrada sebre, no? Sense, no sé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i per donar-nos a conèixer també per aquesta soneta de poder contar anècdotes i donar a conèixer el nou ranxo amb molta il·lusió.
0: I Sofia, ja per acabar, t'ha passat qualque anècdota en aquestes primeres sortides? No sé, coses curioses que t'hagin passat, no sé, qualcú que t'ha aturat pel carrer, coses que t'hagin passat a les sortides, no sé.
1: M'ha passat molt quan vaig... Quan va sortir per IB3 la primera dona al castell, que me van aturar... Jo vaig fer una escola d'estiu i molts de pares me deien «Qui ets tu? Qui ets tu?» I jo com «Sí». I ara també, l'altre dia, a Llumassana, justament, mentre feia el primer ball, me va sortir volant la sabata meva. Va, de calça. Va bé. productistosa.
0: Sí, però a vegades és complicat, no? Perquè, clar, anar amb una sabata de menys...
1: Sí, bueno, però que ja estigui a punt d'acabar, vaig baixar i ja està.
0: Claro. Bé, a vegades passen anècdotes d'aquestes, o se t'afluixa sa faixa... Hi ha a vegades sigut qualcú que ha perdut sa faixa pel camí perquè no la du ben posada. I coses d'aquestes, no? Molt bé. Pues Sofía Llopis Román, vicepresidenta, creadora del logotipo, portadora de gegants, també d'aquest ranxo de gegants i cagrossos de Ferreries, moltíssimes gràcies per atendre sa cridada de Ràdio Castell. Falera gegantera per molt d'anys i estem en contacte, si te sembla bé.
1: Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres.
0: I per la part que te toca, també un orgull de que siguis la primera dona portadora de gegants, també.
1: Sí,
0: moltes gràcies. Si vols animar qualcú més que ho provi, de qualque dona, o qualque jove.
1: Totes les teves convidades, que sembla que fa molta por, tots els menors, però se passa molt bé.
0: Clar que sí. Pues, Sofía, moltes gràcies. Bon capvespre i envia una salutació ben cordial per tots els membres del ranxo i gràcies a ton pare també perquè va ser qui fa possible aquesta entrevista, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Gràcies. Fins a pròxima. Estem en contacte. Adéu, adéu, adéu, adéu. Pues sí, estimats oients, un somni que es va fer realitat i que per Sant Bartomeu farà un any. Aquests gegants de Ferreries que se van afegir en aquesta comparsa de cabeçudos o cagrossos de Ferreries. Unes figures emblemàtiques que van donar forma a aquest llicenciat en Belles Arts, amant de gegants, en Víctor Ponsarnau, creador d'aquests gegants de Ferreries, ell representa un ferrer, en Tomeu, amb el seu davantal de cuero, amb el seu martell, amb aquesta forradura que està fabricant o elaborant. I també tenim en Àgueda la repuntadora, amb aquella agua, amb aquell fil, i que està pues, arranjant, fent aquest repunt a la barca, a la sabata típica pagesa. Pues sí, el ferrer i la repuntadora, en Tomeu i en Àgueda de Ferreries. Estan a Sofía Llopis Román, la vicepresidenta, creadora també d'aquest logotipo, l'emblema d'aquesta associació cultural, oberta a tothom, i molt contents de que nos hagi atès amb aquesta cridada avui també, pues, amb aquesta mini entrevista per telèfon, xerrant d'una part important també de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, com són els gegants. Yes! Que grossos o cabeçudos, aquest ranxo. Moltes gràcies.

Bueno, i ara tornant a tenir els telèfonos a seva disposició, si no us volen cridar, ja han rebut dues cridades, de Juana Plaça, de Marga Lombarte, antes de les 4, ara som anant cap a les 4 i mitja, ja han fet darrera intervenció per telèfon des de es Castell en Ferreries. I, bueno, fins les 5 i 25 serem aquí amb aquest programa de Nuestras Bandes. I ara, a partir d'ara ja, aquestes músiques que sonen per vostè o per tu, i també per la Juana Plaça i la Marga Lombarte. Si no us volen cridar o volen comentar qualque cosa, ja ho saben. Gràcies.

Bueno, i vull donar les gràcies en aquestes... en aquests col·laboradors que avui han participat en aquestes connexions telefòniques dins aquest programa d'avui, aquest dimarts. Aquest dimarts, dia 11 d'agost del 2026, donar les gràcies a mossèn Jaume d'Anclà Quevedo, es caixer capellà, la capellana de les festes de Sant Llorenç de l'Or, que cap de setmana, però també és es caixer capellà i la capellana de les pròximes festes de Sant Lluís, rei de França. Moltes gràcies a en Jaume. I també donar les gràcies a en Ranxo de Gegants i Cagrossos de Ferreries, a en Sofia Llopis Roman, la vicepresidenta i portadora també. Moltes gràcies a tots dos per haver participat d'aquest programa d'avui. Un programa en el qual avui també, sense sortir del mar de les festes patronals i populars d'estiu, avui el nostre programa de nostres bandes pues, ha estat dedicat a les músiques de les festes, en els balls populars de les festes, en les bandes, amb orquestes i grups musicals. Moltes gràcies per l'escolta, especialment en aquestes dues fidels oyentes que ens han cridat des Castell, na Juana Plaça i na Marga Lombarte. A vostè i a tu que m'està escoltant en que no hagi cridat, gràcies. I ja entram a la segona i darrera part del programa.

Estem en directe des dels estudis de Ràdio Es Castell 103.4 de la freqüència modulada emissora municipal. Se troben dins el programa Nuestras Bandas, quan són les 5 del capvespre. Estem ja pràcticament acabant la segona part del programa. Saludos cordials.

se troben dins el programa Nostres Bandes, un dimarts més amb tots vostès. Avui felicitant a totes les clares que fan festa avui. Avui és Santa Clara d'Assís. Avui ets la patrona descomenda les monges clarisses de Ciutadella de Menorca, de totes les clarisses de tot el món. Bueno, i continuem amb la recta final del programa de Nostres Bandes, amb aquestes músiques que han dedicat a tots vostès, en els qui han cridat, com la Juana Plaza i la Marga Lombarte, i per vostè, per tu, tant si criden com si no. Gràcies a tots els amics i amigues d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada, a tots els que ho feu per internet, ja sigui des de sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o des de l'aplicació d'internet Radio Garden. Gràcies a tots. Així recordem que dimarts que ve tornarem amb aquest programa de Nostres Bandes. Serà dimarts 18 d'agost del 2026. Estarem aquí migdia. Ja saben vostès que fins dia 8 de setembre la nostra companyera Nini Torres està de vacances, vacacions. Tornarem amb aquest programa dimarts que ve. Tindrem més entrevistes per telèfon i també una part del programa dedicat a les pròximes festes de Sant Lluís, rei de França. Tindrem el programa a totes lluïssers i lluïsseres que a final de mes, darrer cap de setmana del mes d'agost, seran les seves festes. Dissabte 29, diumenge 30 i dilluns 31 d'agost. Les festes de Sant Lluís i el primer cap de setmana de setembre, 5, dissabte, diumenge dia 6 de setembre, seran les festes menors de Sant Lluïset, coincidint amb el primer cap de setmana de setembre i amb els primers actes festius també de les festes de la Mau de Gràcia de Mo. Ja que les festes de la ciutat de Mo són el diumenge dia 6, dilluns dia 7, dimarts dia 8, dia de Mau de Gràcia, i segona festa dimecres dia 9 de setembre del 2026. Enguany, la Mau de Gràcia cau en dimarts 8 de setembre.

Bueno, ja ho saben, pues tornant dimarts que ve en s'especial de ses festes de Sant Lluís i Sant Lluïset del 2026.

Ràdios Castell 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal, en ses nostres costums, festes i tradicions. Un estiu més, en aquest estiu 2026, amb aquesta radiomaratón de ses nostres festes. A partir del mes de juny, fins a mitjan setembre del 2026, en ses nostres festes. Caixers i cavallers, cavall de raça menorquina o espanyola, qualcada, gegants, bandes de música, focs artificials, verbenes o rebel·les, pregons, completes i missa de caixers i aigurrós. Ràdios Castell, en ses nostres festes.

Bueno, i tornarem aquesta pròxima setmana. Tornarem a estar amb tots vostès, si no vol, diumenge, que estarem a dia 16. Ja haurem passat el dissabte festiu, el dia de 9 d'agost. Serem aquí diumenge a partir de les 4 del vespre amb el programa d'entreteniment Famosos i l'emissora. Ja saben, tenim l'especial, les festes de Sant Climent en el terme de Mor i l'especial de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. Diumenge dedicarem el programa en el poble de Sant Climent, Sant Climenters i Sant Climenteres, i també en els ferrorencs i ferrorenques, Ferreries. També tenim una altra part del programa que xerrarem d'aquest dia tan senyalat que trobam a mitjan mes d'agost, que és dia 20, la festa de Sant Bernat. És un dia senyalat, considerat com el més calorós del mes i ple de costums i tradicions, que això ho compartirem amb tots vostès també diumenge. O sigui que diumenge m'anaran de visita a Sant Climent i a Ferreries.

I volem acabar el programa pues, donant les gràcies a aquestes dues grans oyentes del Poble del Castell que no s'han cridat, la Juana Plaça i la Marga Lombarte. Gràcies. I ja per acabar, dedicar unes paraules en el poble d'Aló, que aquest pròxim cap de setmana viurà les seves festes en honor a Sant Llorenç. En primer lloc, desitjar a tot el poble un gloriós Sant Llorenç. Se demana respecte per sa festa. Sa festa no té programa, sa festa no té horaris. Tot és aproximadament. Sabem quan comença, sabem quan no acaba. Se demana respecte per sa festa, se demana respecte per tots els qui fan possible sa festa i per els qui fan feina mentre nosaltres fem festa. Se demana que emprin el jaleo bus, no abusar de l'alcohol, respectar els cossos de policia, guàrdia civil, protecció civil, Creu Roja, respecte pels cavalls, no abusar de l'alcohol, com he dit, i sobretot fer festa. Que siguin dies de tradició, de vivències, de bons moments, de retrobaments i de fer honor en aquest poble que s'estima ses festes, que s'estimen ses tradicions, que s'estimen ses costums, el poble d'Aló, aquest antic poble de sabaters, de banqueta, un poble que manté ses tradicions tot l'any, no només per Sant Llorenç. Que tingueu, pues, a tot el poble d'Alaió, el poble d'Aló, a tots els visitants, gloriós Sant Llorenç, molt bones festes, Aló. Felicitar també en aquesta comissió de carrosses, que m'acosta que, bueno, un any més tenen ja tot a punt per la desfilada de carrosses que tindrà lloc diumenge que vespre. Ja són molt d'anys de carrosses. I també, com no, pues, també dedicar unes petites paraules en aquesta festa solemne de dissabte, que és la 9 d'agost, la festa de l'Assumpció de Maria, on la protagonista és també la ofàbrega, aquesta planta aromàtica que després dels actes religiosos que se faran a les diverses parròquies en honor a l'Assumpció, en honor a la 9 d'agost, se beneirà aquesta albaca, aquesta ofàbrega, que representa la immortalitat. Res més, que tingueu molt bona setmana, que tingueu molt bon cap de setmana, que disfruteu d'aquest dissabte festiu, des 15 d'agost, i res més, tornant, si Déu vol, diumenge dia 16 a partir de les 4. I dimarts qui ve, a mig de matí, o migdia. Vinga, bona setmana a tots, saludos cordials.

Ja saben que aquest 103.4 de CFM continua. Tenim més programació al llarg de la setmana. Ja saben, 103.4 de CFM, quan no hi ha programa per qualsevol motiu que els companys no poden fer o les companyes pues, tenen el fil musical. I ja saben que la poden sintonitzar també per internet. Ja saben, Radio Garden, o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. La programació de Ràdio Castell en dansa.

Un dimarts més, Ràdio Els Castells en 3.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal i Ràdio Garden t'ha oferit el programa Nuestres Bandes. Bandes de música, agrupacions musicals i orquestres de tota Espanya. Ràdio Els Castells, en sa música de ses nostres bandes. Fins dimarts que ve.

Josh Kasteel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Un pagès se demesté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se ven en desllogar. Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

0: ciò che chiedo.
1: Radio Skestel. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.
2: Jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

pròleg sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

observances meravelles que tinc al meu voltant. El cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Salt peanuts.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.